0: Los jóvenes de la Puerta del Sol quieren que nadie les robe su historia. Y por eso dejan pruebas de que una vez se convirtieron por unos días en los protagonistas de su tiempo. Por eso hay tanta gente entrevistando a tanta gente con micrófonos pequeños.
1: Convierte el fuego que fue su pasión en el más mágico incendio.
0: Los jóvenes son arrogantes, creen saber todas las respuestas, no se comprometen. Eso dicen los mayores. Vale. Puede que los viejos, como dijo Shakespeare, desconfíen de la juventud porque alguna vez también fueron jóvenes. Pero ahora quizás toque confiar en ellos, escucharlos, porque les toca escribir su relato y también el nuestro. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que paséis buena semana.
2: Gracias, Eva Baroja. Hasta el próximo lunes.
1: Sin pensar en la vuelta, porque estábamos lejos y a salvo.
2: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Tiempo para la información en Radio Nacional de las emisoras territoriales de la pública.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El jutge ha ordenat el desallotjament immediat de l'assentament de Casa Lola i autoritza l'ús de la força si fos necessari, recordant que allà hi viuen desenes de persones des de fa mesos i que diumenge passat va morir un home en un incendi que podria haver estat intencionat segons les investigacions. Avui és dijous 1 d'octubre, Júlia Blascos al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Laura Ruibal. Dilluns començarà les residències i els col·legis.
4: La campanya de vacunació de la grip per a la resta de la població. La vacunació se farà a partir de dia de 9 d'octubre. La cita ja se pot demanar a través d'internet als centres de salut o al telèfon d'InfoSalut Connecta.
3: Vol directe a Palma, Nova York.
4: Que tindrà una freqüència diària a partir del mes de maig, tot i que la ruta començarà ja per a partir de dia 29 de març amb 3 vols setmanals. United Airlines ha anunciat també una nova ruta, Nova York a Eivissa, amb 4 freqüències setmanals a partir de dia 31 de maig.
3: I en els esports?
4: Jaume Muna ha derrotat fa uns minuts Taylor Fritz, número 12 del món, i passa així a segona ronda del torneig de Tòquio, on jugarà contra el portuguès Jaime Faria.
3: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Balears s'espera temps inestable a partir del migdia, especialment a les illes de Mallorca i Menorca, amb precipitacions ocasionals que a partir de la tarda poden esdevenir enruixats acompanyats de tempesta i que poden ser localment forts o molt forts. Atenció, a partir de les 2 de la tarda, perquè es poden produir acumulats importants en poc temps, especialment al sud de l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos a les màximes. Avui seran de 30 graus a Palma, 29 de màxima a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retirarà del tot de l'arxipèlag, almenys fins al dilluns, i les temperatures gairebé sense canvis. Pel que fa al vent, avui bufarà de component est, en general entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
3: Ara mateix tenim 23 graus a Palma i Eivissa, 24 a Mahó, 26 a Formentera. I coneguem també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem encara en retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma des de Consell fins a Santa Maria. També a l'arribada a Son Cladera ja trobaran retencions també fins a l'arribada a Palma. A la via de cintura, retencions encara en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa i també a les entrades a la via de cintura, tant des de l'autopista d'Andratx com des de la carretera de Manacor. Trobaran petites retencions. A l'autopista de Llucmajor, a l'Espilerí, fins a l'aeroport, també circulació lenta, i a la segon cinturó, a la CMA30, des de Son Ferriol fins a pràcticament arribar a l'Escoll de Rabassa, també hi ha bastanta circulació. És tot per al moment. Molt bon dia.
3: Començant parlant de tribunals, perquè un jutge ha ordenat el desallotjament immediat dels residents de l'assentament il·legal de la polèmica finca Casa Lola de Sant Josep i, a més, n'autoritza l'ús de la força pública si fos necessari, recordant que allà hi viuen desenes de persones des de fa mesos i que diumenge moria un home que residia a l'assentament en un incendi que podria haver estat intencionat.
4: La resolució considera que existeixen indicis d'un delicte i lleu d'usurpació i acorda retornar la possessió de la finca a la seva propietària, una empresa hotelera que demana que la mesura s'executi com més aviat millor. La propietat ha mostrat la seva disposició a col·laborar l'Ajuntament i les forces i cossos de seguretat per organitzar el dispositiu per al desallotjament i nega les informacions que apuntaven que s'estava cobrant un lloguer als residents dels infrahabitatges que s'havien instal·lat a la finca.
3: Precisament l'habitatge és un dels temes centrals aquesta setmana i el moviment en defensa del dret a accedir a una casa ha convocat una manifestació dissabte a les 12 del migdia a plaça d'Espanya de Palma sota el lema Feim de l'habitatge un dret. És la resposta de les organitzacions als dos decrets aprovats recentment al Consell de Ministres.
4: I el sindicat de llogateres ha convocat també una cassolada avui a les 8 del vespre a Cort per exigir al Congrés l'aprovació dels dos decrets. I l'acampada de la plaça d'Espanya organitzada per la coordinadora de l'habitatge continua creixent. Aquesta ha estat la tercera nit i ja hi ha una trentena de tendes de campanya instal·lades. Mar Batla és una de les activistes.
7: Les mesures no són suficients, són bastant laxes. Aturar els desnonaments fora optativa habitacional hauria de ser també una mesura permanent.
3: I continuen les reaccions polítiques en aquests dos decrets lleis que, recordem, es votaran demà al Congrés. El govern balear no dona suport al seu contingut. Jaume Viñas, bon dia.
8: Bon dia. La presidenta Marga Proens qualifica d'ocurrències les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez perquè diu que carrega totes les mesures sobre les esquenes dels petits propietaris i les famílies. A més, critica que el govern central no ha posat cap mesura per augmentar el parc d'habitatge assequible en el mercat i assenyala que Sánchez està intentant enganar tothom.
9: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Un govern que aprova ahir dos decrets lleis, no sabem si en test o sense test, que en publica posteriorment una en esboe.
3: I més reaccions polítiques.
8: El diputat de Podem, José María García, integrant d'Esquerra Unida Menorca, que fa part de sumar al Congrés dels Diputats, anima a continuar amb les mobilitats.
10: A mantener la presión para que el viernes, cuando vaya a debate y aprobación o no, por parte del Congreso de los Diputados, se aprueben estas medidas.
8: El portavoz de Més per Mallorca afirma que els decrets no resolen el problema estructural de l'habitatge. Demana la dimissió de la ministra Isabel Rodríguez i a Proens que declari les illes zona tensionada.
11: Si la ministra no ha estat capaç de presentar durant tots aquests anys un projecte de llei integral per garantir l'accés a l'habitatge, crec que la ministra ha mostrat la seva clara incompetència. És presentar la seva dimissió immediata. També han de denunciar la incapacitat manifesta, de fet, la nula voluntat del govern de les Illes Balears d'encarar el problema de l'habitatge així com l'haurien d'encarar totes les administracions, cadascuna des del seu àmbit de competències.
8: Els socialistes celebren els decrets i durant la setmana que ve el ple un projecte de llei perquè el govern declari les illes zona tensionada i els ajuntaments puguin limitar els preus dels lloguers. El portaveu demana suport al PP, Iago Neguerola.
12: Però ens quiere que s'eviten els desahucios, sí o no? Mañana lo que se va a regular es alquiler de temporada. Proens quiere que se regule el alquiler de temporada, ¿sí o no? Mañana se va a subir el precio del IVA en todo el Estado, a las viviendas del alquiler vacacional, al 10%. ¿Quiere renunciar a esos recursos? ¿Sí o no?
8: En canvi, la portavoz de Vox qualifica els decrets d'intervencionistes i vincula la manca d'habitatge a la immigració. Manuela Cañadas.
13: No se puede aumentar la población de manera descontrolada, no construir viviendas necesarias y después sorprenderse porque los precios se disparan.
3: Uns decrets que, recordem, s'han precipitat arran de la indignació social sorgida després del desnonament de Ana Mari Carmen, la dona madrilenya de 87 anys, que va ser desnonada recentment, però un cas que no és únic perquè aquí també n'hi ha.
4: Un d'ells és el de Napilar, la dona que va ser desnonada a Palma per un fons voltor i després de viure dos mesos dins un cotxe va acudir al ple de Cort per denunciar el seu cas acompanyada de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
14: Soy una española que ha cotizado en este país 40 años y tengo abandono administrativo de cualquier color político que haya pasado, porque esto no va de colores políticos, esto es de dignidad de la administración que me ha abandonado.
4: Pilar té 65 anys acabats de fer, una discapacitat reconeguda, diu, del 38%. Cobra 480 euros al mes i viu temporalment a un hostal del Seca de la Real que paguen els serveis socials de l'Ajuntament de Palma. El seu calvari va començar el passat mes de gener quan els nous propietaris de l'edifici on tenia el pis llogat al carrer Joan Crespí, un fons voltor explica, li varen oferir doblers per anar-se'n.
15: Que m'ofrecien 60.000 euros i m'abandonaven el piso. I les dije que jo no acceptava ese dinero. A la poca setmana me vieron el requerimiento de desahucio el 2 de junio, pero una semana antes del 2 de junio, que empiezo a moverlo con un abogado de oficio, me viene otro señor ofreciéndome 10.000 euros.
3: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Servicios informativos. I parlem ara dels pagesos de les Illes perquè consideren insuficient la pròrroga aprovada pel Consell de Ministres que manté 20 cèntims per litre l'ajuda al gasoil agrícola fins a finals d'any.
8: Insuficient, diuen, perquè la pujada del preu del carburant suposa un sobrecost anual de prop de 1,7 milions d'euros per al Camp Balear en comparació a l'any passat. Un impacte econòmic al qual se sumen l'encariment dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de la insularitat. Joan Gallà és el coordinador d'Unió de Pagesos i Joan Companys és el president de SAGE.
16: I ara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos hem llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
17: No només hi ha un problema de gasoil, hi ha un problema de fertilitzants, hi ha un problema de costos generals, aquí hi ha uns imposts que no s'aturen de pujar, perquè al final no hem d'oblidar que el gran component dels carburants són imposts.
8: Per la seva banda, les estacions de servei creuen que una rebaixa de l'IVA a la llarga pot ser més efectiva. Joan Mallans és president de la Federació d'Estacions de Servei.
18: Per què un impost de reducció de tipus IVA? Perquè si a les males tornem a viure una escalada de preus, com la que hem viscut durant aquest estiu, el propi mercat se menjarà aquesta bonificació fixa dels impostos especials. Per tant, si tenim una eina complementària que pugui ser l'IVA, que és un impost finalista i que és un impost percentual, hagués alleujat un poc més les butxaques dels nostres consumidors.
3: 7:55. Dilluns comença la campanya de la grip a les residències de gent gran i als col·legis d'infantil per immunitzar els nens d'entre 3 i 6 anys. Per a la resta de la població, la vacunació se farà a partir de dia de 9 d'octubre. La cita ja es pot demanar a través d'internet al centre de salut o al telèfon d'InfoSalut Connecta.
4: Per primera vegada, la campanya de vacunació se farà sense s'esglaonada entre la població general, és a dir, siguem o no grup de risc, podem immunitzar-nos a partir de dia de 9 d'octubre. Els responsables sanitaris adverteixen que enguany el pic de la malaltia pot arribar abans i fan una crida a la vacunació el més aviat millor. Conxa Safortesa és subdirectora de cures assistencials.
19: L'objectiu és immunitzar el màxim possible abans de les festes de Nadal. Si podem, abans del 15 de desembre, ens hauríem de vacunar, perquè ens dona aquest marge de 15 dies per estar immunitzats, perquè des del moment que ens posem la vacuna fins que tenim la immunitat, passa un cert temps.
3: I el preu del menú de la UIB torna a baixar i se situarà en els 6,85 euros. El complet, el mig menú en 4,30. És el segon any consecutiu que es redueix. Abans fregava els 10 euros i sent el més car de totes les universitats públiques espanyoles. Les rebaixes farà totes les seus de la universitat, a Mallorca, Eivissa i Formentera. Es tracta d'una petició que va fer el Consell d'Estudiants a la Conselleria. Francisco Espín és el seu vocal.
20: Nosotros escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús.
3: ¿Y los alumnos lo celebran?
21: Muy bien, o sea, que haya bajado el precio está bien así, más gente compra.
22: Pero es muy bien porque la verdad que ha pujado un montón de precio y ahora mismo por el bastante asequible, por la gente que estigui aquí si sobre baixes y no puede anar a casa seva.
3: I més coses de mobilitat perquè el vol Palma-Nova York tindrà una freqüència diària a partir de maig, tot i que la ruta començarà a operar a partir del 29 de març en 3 vols setmanals.
4: United Airlines oferirà 3.300 seients setmanals en temporada alta i ha anunciat també una nova ruta entre Nova York i Eivissa en 4 freqüències setmanals a partir de dia 31 de maig. Parlant també d'Eivissa, el Parlament convocarà el president d'AENA perquè expliqui la reforma de l'aeroport d'Escodolà, així s'ha acordat a la Comissió d'Ordenació Territorial a proposta d'Unides Podem.
3: I un darrer apunt en matèria municipal perquè l'Ajuntament de Palma ha assegurat que

i autoritzat fins i tot l'ús de la força pública si fos necessari. A l'assentament hi viuen més d'un centenar de persones des de fa mesos. Recordem que diumenge va morir un home que hi residia en un incendi que podria haver estat intencionat. I més coses, el vol Palma-Nova York tindrà una freqüència diària a partir del proper mes de maig, tot i que la ruta també s'avança i començarà ja a operar a partir de dia 29 de març amb 3 vols setmanals. United Airlines oferirà 3.300 seients setmanals en temporada alta i ha anunciat també una nova ruta entre Nova York i Eivissa amb 4 freqüències setmanals a partir de dia 31 de maig. I parlant d'Eivissa, el Parlament convocarà el president d'AENA perquè expliqui la reforma prevista a l'aeroport d'Escodolà. Així s'ha acordat a la Comissió d'Ordenació Territorial a proposta d'Unides Podem. I acabam amb un darrer punt en clau esportiva. El tenista Jaume Monara ha guanyat fa una estona el número 12 del món, el nord-americà Taylor Fritz, en la primera ronda del torneig de Tòquio. El mallorquí s'ha imposat per 6-7, 6-4 i 6-3 i es classifica així per la següent ronda on s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria, número 61 del món. Això és tot, tornem d'aquí una hora amb més notícies.

0: lògicament, per demostrar qui són. El que necessiten és una sanitat pública que les acompanyi, que respecti els seus drets i que faciliti l'accés real a l'atenció que necessiten.
1: Això és tot per ara. La informació local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de les 12 del migdia.
2: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: Sí, sí, sí, perfecto, sí, ya está.
1: Una y siete minutos, no es una visita de alto voltaje.
2: De
1: vamos a tener un mes de octubre intensito, visita de alto voltaje, pero claro, tampoco tiene sentido estar recordando por parte de las autoridades todo el día, Ceuta y Melilla, la evidencia de que son ciudades españolas y que el rey no las ha pisado. Una y siete minutos, 12 y 7 en Canarias.
3: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Y vamos a recopilar algunos de los asuntos que están marcando la actualidad de este jueves en ese triple horizonte, el del temporal que está a punto de golpear con fuerza a la Comunidad Valenciana, también a Cataluña, también Ceuta, con Moncloa desmintiendo al presidente ceutí Juan Jesús Vivas ante la juez María Tardón. Aseguró que haber intentado contactar sin éxito con Pedro Sánchez hasta en 10 ocasiones antes de la entrada masiva de migrantes. El gobierno ha aportado un listado de llamadas. Dicen que entre el 27 y el 30 de julio hubo 9 llamadas entre gabinetes y todas se atendieron, y que fue el mismo día 30 cuando Vivas pidió hablar con Sánchez y lo hizo. Sobre las otras perdidas, pues dicen que no les consta, que quizás el móvil del jefe del gabinete pudiera estar apagado, fuera de cobertura. El presidente ceutí contestaba, dice que no ha mentido en ningún momento.
4: Y a las 12 nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada. No obstante ello, a las 13 sí me llamó el presidente del Gobierno, y esa es la única llamada que he recibido del presidente del Gobierno en todo esto.
1: Y sigue la investigación sobre el vuelo de Fly Dubai que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí. Tras un incidente en la cabina, el piloto apuñalado logró recuperar el control del avión, evitar una tragedia. El primer ministro israelí Netanyahu dice que el copiloto intentó estrellar la aeronave y que ha sido detenido por las autoridades saudíes. Santi Echevarría, última hora sobre este caso inaudito y este casi milagro para los pasajeros. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Allí en Arabia Saudí han comenzado ya los interrogatorios al copiloto que habría atacado al comandante para tratar de tomar el control del vuelo, y pronto va a ser trasladado a Emiratos Árabes Unidos, de donde procedía ese avión de Fly Dubai con destino a Israel. Allí van a continuar las pesquisas, con Tel Aviv participando en la investigación, según precisaba esta madrugada el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
6: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be
5: El mandatario añadía que ese copiloto investigado es omaní, y preguntado expresamente si existen indicios que puedan relacionar el ataque con Irán, respondió Netanyahu que aún es demasiado pronto. El jefe del gobierno israelí sí ha podido escuchar personalmente el testimonio de los pasajeros del vuelo, como Yaniv Hayoum. Relataba este pasajero que el copiloto atacó al capitán para tomar los mandos de la aeronave, y que este comandante, Smith Mashar, mientras trataba de defenderse, logró abrir la puerta de la cabina y permitió así que la tripulación y el pasaje se implicaran también en esta disputa violenta en pleno vuelo por el control del avión.
1: Pues gracias, Santi Echevarría. Una historia sin duda sorprendente, como lo es lo que les vamos a contar a partir de ahora, la historia de Krita Paik. 2 veces inyección letal, sigue viva.
3: La hora punta de la actualidad en directo. Carlos Núñez.
1: Condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido en 1995. Debía ser ejecutado ayer mediante inyección letal. Algo falló, sobrevivió tras administrarle 2 dosis. El caso ha llevado al gobernador Bill Lee a suspender penas de muerte previstas en el estado para lo que queda de año y a ordenar una investigación externa. Iba a ser la primera mujer en ser ejecutada en este estado en 200 años. Fran Sevilla, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Carlos. Sí, ha sido uno de esos casos, uno más, que reafirma el cuestionamiento de la pena de muerte, entre otras cosas por el sufrimiento físico añadido al sufrimiento psicológico, a la angustia del condenado, en esta ocasión condenada. Y como decías, el gobernador de Tennessee ha anunciado que suspende temporalmente las ejecuciones previstas para este año 2022 y que va a abrir una investigación. Todo después de que esta madrugada Krita Paik haya sobrevivido a 2 inyecciones letales de pentobarbital. Ahora se encuentra en el hospital sin que se haya informado de su estado de salud. Uno de los testigos, en este caso una de los testigos de la ejecución, aseguraba después que nada había sido normal desde el principio en este caso.
8: Nothing about today was normal, typical at all.
7: Y que una hora después de los 2 intentos de ejecutarla, Krita Paik seguía con vida. Estaba todavía viva claramente, todavía claramente respiraba con suavidad y lo podíamos escuchar, decía la testigo, algo corroborado igualmente por otros testigos. También que los representantes del Estado no sabían qué hacer porque no hay establecido ningún protocolo para un caso como este. Krista Pike iba a ser la primera mujer ejecutada, como decías, en el estado de Tennessee en 200 años. Lleva 30 años encarcelada y condenada a muerte después de ser declarada culpable de asesinato de otra joven. Krista Pike tenía entonces, en el año 95, 18 años. Ahora tiene casi 50 tras tres décadas en el corredor de la muerte.
1: Debates recurrentes. Fran, en Estados Unidos, tú lo conoces bien, igual que el de los tiroteos cuando se producen, pues hay cierto debate acerca de, en este caso, la pena de muerte. Gracias, Fran Sevilla. Un abrazo.
7: Un saludo, hasta luego.
1: Y seguimos atentos, atención a lo que está pasando con todos los avisos que hay activados por la meteorología. Y tenemos comunicación con Mar Gómez, con esa física meteoróloga, atenta a esos mapas y atento también a esos avisos que se han ido transformando de amarillo en naranja y de naranja en rojo hasta sonar los S-Alert, como hemos escuchado en el principio del programa, en Valencia. También atención a lo que puede pasar en Castellón, en Tarragona, en zonas del litoral mediterráneo. Mar, ¿cómo pintan a esta hora esos avisos?
2: Pues cuenta una situación muy peligrosa, Carlos. Tenemos aviso de nivel rojo en Tarragona, Castellón y Valencia. Ojo, porque se pueden acumular 250 milímetros en 12 horas e incluso pueden caer entre 90 y 100 en tan solo una hora. Esto es una auténtica barbaridad, de ahí que tengamos esos avisos de nivel rojo. La situación va a comenzar sobre todo en la costa sur de Cataluña, empezará en el litoral y prelitoral de Tarragona. No se descarta también que llegue hasta Barcelona. Después llegará a Castellón, este de Teruel, Valencia, este de Castilla-La Mancha, interior de Murcia también. Pueden darse precipitaciones también intensas. Se va a intensificar sobre todo en la costa de Valencia y en el norte de Alicante. Y la madrugada de este viernes va a ser muy complicada en Tarragona y Castellón. Van a ser muy persistentes, muy intensas, acompañadas de tormenta, de granizo, como digo, de intensidad torrencial, con acumulados que pueden superar los 90 milímetros en tan solo una hora y pueden superar también los 180 milímetros en 12 horas en la costa de Valencia. Así que muchísimo cuidado, porque evidentemente tendremos crecidas súbitas, desbordamientos de ramblas, barrancos, ríos y previsiblemente inundaciones.
1: Estamos, Mar, ante una dana, es decir, lo que vamos a sufrir en las próximas horas, a partir especialmente de las 6 de la tarde, ¿técnicamente es una dana o es otra cosa?
2: La dana sobre todo se va a situar a lo largo del fin de semana. Ahora mismo tenemos esa vaguada acentuándose sobre España y de hecho esa vaguada se va a aislar ese aire frío y a lo largo del viernes y sobre todo del sábado se va a situar una dana al oeste de la península, entre sábado y domingo más bien. El sábado de hecho ya tendremos precipitaciones con chaparrones intensos, de nuevo en zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana por la mañana, aunque esperamos que con menor intensidad que los que tenemos previstos hoy. Y por la tarde del sábado se va a extender a gran parte de la península de Baleares. Tenemos un fin de semana por delante lluvioso, destacamos sobre todo Aragón, Cataluña, Teruel, interior de Castellón, y el domingo tormentas fuertes que se quedarían en la cordillera cantábrica, sistema ibérico y en el sudeste peninsular. Así que tenemos una situación que evoluciona de esa vaguada a ese aislamiento de ese aire frío en altura con una dana el fin de semana afectando a nuestro país. Así que fin de semana de paraguas.
1: Fin de semana de paraguas, pero lo más peligroso, como les contamos, a partir de las 6 en la Comunidad de Valenciana, también en Tarragona. Esto entiendo por lo que cuentas que es una masa de aire frío que ha chocado contra la gran humedad que está desprendiendo el Mediterráneo, ¿no?
2: Claro, lo que tenemos en esas vaguadas es aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera, y recordemos que tenemos un Mediterráneo que está muy caliente. De hecho, tan solo hace 2-3 días la temperatura media superficial del Mediterráneo era de casi 26 grados. Esto quiere decir que estábamos un grado y medio con respecto a la climatología, lo que es normal en esta época del año. Y tan solo unos días antes, el 64% de la superficie mediterránea estaba afectada por condiciones de ola de calor marina. Claro, ese Mediterráneo tan caliente lo que hace es que aporta humedad, combustible a estas tormentas. Con esos vientos húmedos de levante y la orografía característica de la región del Mediterráneo, pues se da lugar a estas lluvias tan intensas con carácter torrencial y que pueden producir esas inundaciones.
1: Es cierto que nos has dicho que esto no es una dana, pero ¿te parece normal la previsión que se está haciendo? Es decir, esta mañana a las 10:02 en la Comunidad Valenciana se lanzaba ese alert, se avisaba a la población, se cancelaban clases, ¿se están tomando medidas adecuadas o por encima incluso de lo que se recomendaría, sobre todo por el tiempo que hay desde las 10 de la tarde a las 6 de la tarde cuando se espera lo peor. ¿Es el tiempo con el que puede trabajar la meteorología en este caso?
2: Pues mira, ya desde primeras horas veíamos que algunos modelos de alta resolución daban cantidades incluso superiores a los 200 litros, más cercanas entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Es verdad que es muy difícil afinar el carácter de la torrencialidad de las lluvias debido a dónde se va a colocar exactamente la tormenta, pero ante el riesgo y la probabilidad, que es muy alta, de que se produzcan estas zonas, este episodio, desde luego que hay que enviar esos avisos, esas alertas y mantener informada a la población. Así que no creo que se esté subestimando el episodio, sobre todo porque el Mediterráneo está muy caliente, aporta muchísima humedad y las tormentas se van siguiendo prácticamente minuto a minuto, cómo evolucionan, cómo se van comportando y hacia dónde se dirigen. Entonces, la previsión que tenemos es de un riesgo muy importante, por eso tenemos el aviso rojo, y desde luego que la población pues tiene que evitar desplazamientos innecesarios, por favor no cruzar zonas inundadas ni a pie ni a coche, no subestimar la previsión meteorológica. Si tenemos ese aviso activo es porque existe ese riesgo y hay un riesgo para la población. Entonces, bueno, pues muchísimo cuidado y no acercarse, por supuesto, a los ríos ni arroyos, ni hacer grabaciones de vídeo ni nada por el estilo.
1: Una tarde preciosa para ver películas o leer libros en Tarragona, en Castellón, en la Comunidad Valenciana. Mar Gómez, física meteoróloga, seguiremos recordando los avisos. Gracias.
2: Gracias, Carlos.
1: La previsión fundamental para evitar tragedias. Fíjense, hoy se cumplen 3 años del incendio de las discotecas de Atalayas en Murcia. Dejó 13 muertos. Hoy sus familiares han vuelto a reclamar justicia ante los juzgados mientras esperan la fecha del juicio oral contra 7 acusados por este drama. Celia Navarro.
9: La jueza sentará en el banquillo a 7 investigados, entre ellos los responsables de las 2 discotecas afectadas. La fiscalía reclama para cada uno de ellos penas de 8 años y medio de prisión y una multa de 5 millones de euros. La sala donde se originó el fuego contaba con una orden de cese de actividad emitida por el Ayuntamiento de Murcia que no se llegó a ejecutar, por lo que Pedro López Graña, letrado de una de las defensas, lamenta que por ahora no se investigue penalmente al consistorio.
10: ¿Quién tiene a continuación la obligación de cumplir ese cierre, de supervisar y de verificar que se cerró? Esa trazabilidad, a nuestro juicio, no está explicada suficientemente.
9: Las familias recuerdan que las discotecas no contaban con las medidas de seguridad adecuadas y confían en que el juicio depure responsabilidades. Escuchamos a Jairo Correa, padre de una de las víctimas.
11: Las salidas de emergencia no se encontraban habilitadas, estaban cerradas, obstruidas. Una tenía candados, el cual se fundió. Las cadenas y los candados se fundieron en el incendio.
9: Finalizada la fase de instrucción, los familiares de las víctimas y los supervivientes esperan que el juicio comience cuanto antes para poder cerrar ese capítulo en sus vidas.
1: 1:20, 12:20 en Canarias. Volvemos al que es uno de los grandes asuntos del día. Han hablado los políticos, han hablado los sindicatos, han hablado también los analistas aquí en este programa y hablan también empresarios y representantes del poder de la Iglesia. Porque hemos escuchado también hablar de esto a Antonio Garamendi, que acaba de ser reelegido. Es verdad que no tenía ningún rival al frente de la patronal de los empresarios. Antonio Garamendi valorando también lo que es la protesta ciudadana nacional sobre la vivienda.
12: La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
1: También el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán. La Iglesia cree que los decretos de vivienda son un parche, piden un pacto de Estado, y esto decía sobre la situación de la vivienda en nuestro país.
13: No es bueno politizar un caso. En este caso, alzar la mirada significa, creo yo, poner sobre la mesa el grave problema de la vivienda, que no es un privilegio, sino que es un derecho.
1: Bueno, aquí se moja también la Iglesia, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y Garamendi, recién estrenado, pues llega llamando Robin Hood a algunos de los manifestantes o partidos en liza.
14: Totalmente de acuerdo con el señor Magán, no lo estoy siempre, pero aquí que no es bueno politizar un caso y que la vivienda no es un privilegio.
1: Es un derecho, ¿no?
14: Es un derecho, efectivamente, o sea que absolutamente de acuerdo. Y bueno, con las frases, a mí es que las frasecitas hechas, estás buscando un titular, que bueno, que sí, que van de Robin Hood de dárselo a los pobres y tal, y que son el sheriff de Nottingham, o sea que al final, pues bueno, no sé, se estará refiriendo pues a algún portavoz de este sindicato, que parece que es sindicato de inquilinos, que parece que tiene una situación familiar absolutamente desahogada, no sé, pero vamos, sí, para mí eso de buscar el titular, la frase fácil ante este tema...
1: Se está criticando la situación familiar de uno de los portavoces, sí, del sindicato, cuando en realidad eso debería ser una virtud. Si tienes una situación desahogada y encima... Te preocupas de los derechos de los que no la tienen,
14: es que ya, bueno, lo que pasa, casi tiene más lo valor, que pasa, ¿no? Que es solo una cosa, aquí también hay algunos que se le llena la boca de ay, ay, ay, y luego de repente ves sus y tienen 27 bienes en diferentes,
1: es que ya va a estar, pero si alguien que tiene 27, pero
14: fíjate, a mí eso me parece muy cínico,
1: pero si alguien que tiene 27 bienes está pujando porque eso se limite, también tiene un valor, ¿eh?
14: Sí, bueno, ya, pero yo sé, no lo limitan. O sea, a mí que me enseñen cómo lo limitan, como casas que tienen por aquí personas muy, muy, muy conocidas del gobierno aquí a escasos 10
15: minutos que lo tienen. Es decir, que ser de izquierda significa vivir debajo de un puente.
14: Predicar con el ejemplo. Si tú la casa que tienes aquí al lado... la tienes alquilada a 2,000 y pico euros, estás especulando y luego vos defiendes los derechos.
15: Es que
14: no, a mí me parece,
15: es que sabemos las circunstancias en las que pueda tener o no alquilar, es que no me importa la circunstancia,
14: bueno, te
15: particular
14: digo gente que está en el
15: portavoz.
14: Gobierno y que no vamos por eso y no digo el portavoz.
15: ¿Qué gente del gobierno tiene? Es que claro, o sea, si
14: bueno, pues
15: podemos acusar
14: gobierno,
1: hay diputados de todo,
15: tiene alquilado una plaza, una
14: casa que, bueno, al lado a una casa,
15: sí,
14: pero
15: sabemos cuánto y vale. Sabemos cuánto paga de renta el inquilino,
14: por eso te quiero decir que me gustaría saberlo. Si la tiene a 400, le diré ole y le aplaudiré.
15: ¿Por qué lo va a tener a 400 euros? Si es una casa que no es de alquiler.
14: Pero si la tiene a 2,000 y pico, entonces está especulando, como está haciendo lo que
15: critica.
14: Bueno,
15: nos hablamos de la dimensión, vale, de la casa, en fin. O sea, vale. Es que creo,
14: sí,
15: que además...
14: Sí,
1: Garamendi, la iglesia.
14: 200 metros o así.
15: No, es que creo que además, por el hecho de ser una persona progresista, no quiere decir que tengas que vivir debajo de un puente, porque yo estoy muy cansado de esta cantinela. No, es que es una cantinela, en fin. O sea, el ser una persona progresista implica que tú, tus valores, lo que tú quieres es que haya un reparto de la riqueza, y de hecho habitualmente los votantes de Más Madrid, como en su momento de Izquierda Unida cuando concurría a elecciones, o de Podemos y demás, son gente con alto nivel adquisitivo, alto nivel adquisitivo, que lo que buscan es precisamente que la riqueza se reparta. O sea, no quiere decir que tengamos que igualar por abajo, sino igualar por arriba. Eso es lo que significa.
14: Zapatero no lo hizo, el eslogan de Zapatero de tener mucho,
15: yo no voy a defender a Zapatero
14: y dar mucho,
15: es que,
14: no lo puso en práctica, con su caja fuerte.
15: Claro, pero es que yo no estoy defendiendo a Zapatero, Marta. Es que yo en ningún momento,
14: de hecho,
15: ¿por qué es un mito caído? Porque precisamente no se ajusta a las expectativas, evidentemente.
14: Bueno, Sánchez se le va a llevar de campaña, no se ha dicho nada.
15: Bueno, eso es lo que él dijo en un momento dado en una entrevista.
14: Ya te digo,
15: Zapatero no va a estar en campaña.
14: Yo estoy contigo.
1: Esto con la Puerta del Sol tal y como está y con Woody Allen dando vueltas por Madrid.
3: La hora punta de la actualidad en directo. Carlos Núñez.
1: Y a partir del próximo lunes, rodando en las calles del centro y en la localidad de Aranjuez. En unos minutos va a dar a conocer algunos detalles de su nueva película. Daniel Gallego, imaginamos que le van a preguntar también por la situación del centro de Madrid, donde va a grabar a partir del lunes. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Carlos. Sin duda, no creo que Woody Allen sea ajeno a todo lo que está ocurriendo en esta ciudad, donde va a rodar durante las próximas 6 semanas. Estamos ahora en la Sala Roja de los Teatros del Canal y te adelanto ya que pocas veces he visto tantos periodistas en una rueda de prensa, porque hoy tiene un poquito más de Nueva York. Ahora mismo sobre el escenario está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, agradeciendo a Woody Allen que haya escogido la capital para su siguiente proyecto. Woody Allen todavía no ha aparecido, está previsto que lo haga en unos minutos en compañía de sus dos protagonistas, la actriz estadounidense Alexi Wasser y el actor español Peter Vives. Lo que sí que vemos en el fotocall, en el escenario, es ese cartel provisional de la película, una imagen panorámica de Madrid mostrando la Catedral de la Almudena y el Palacio Real en un precioso atardecer. El título no se ha desvelado todavía. En el cartel vemos escrito Woody Allen y Fall Project 2026, proyecto de otoño, este título provisional escrito en su característica tipografía Windsor, que simplemente leyéndola ya me parece escuchar un clarinete de fondo tocando jazz. Seguimos pendientes por aquí, Carlos, a ver, que en cualquier momento aparecerá el director.
1: Luego nos cuentas más y pregúntale, por supuesto, si tienes oportunidad, qué le parece lo que está pasando en Madrid con la vivienda. Gracias, Dani Gallego, hasta luego.
16: Hasta luego.
1: Y arranca la San Diego Comic Con en Málaga. Es el punto de encuentro para los amantes del manga, el cómic, videojuegos. Entre las grandes citas esta tarde, el conocido como Devil Show, un late night con invitados, humor, cultura pop, juegos de mesa. Laura García, buenas tardes. La jornada se presenta muy divertida en Málaga, ¿no?
17: Buenas tardes, Carlos. Pues sí, jornada divertida, jornada intensa, como la está haciendo ya en cuanto a actividades, desde las 10 de la mañana que se abrieron las puertas hasta las 10 de la noche que se van a cerrar. Multitud de actividades. En un rato participan, por ejemplo, en uno de los paneles, dos de los protagonistas de la serie The Boys, Carl Urban y Aya Cash. Pero aquí los principales protagonistas son los fans, que en esta primera jornada sí ven mejoras con respecto a la edición del año pasado, cuando hubo muchas quejas por las largas colas y el poco espacio disponible. Hoy hay un doble de espacio expositivo, casi 100.000 metros cuadrados, y eso se nota en la distribución de las cerca de 20.000 personas que se estima que están asistiendo a esta primera jornada. ¿Esto no os han contado algunos asistentes?
18: Sobre todo en cuando a espera de colas, porque siento que ahora mismo está mucho más organizado en ese sentido, no hay que esperar tanto.
19: La gente que va con cosplay, por ejemplo, puede entrar antes, nosotros hemos entrado antes por él.
20: Y que hay aspectos que me gustan más en base a la nueva organización de espacios y demás, pero hay otras cosas que no me han gustado, como el tema de reservas de paneles.
18: La climatización también es mucho mejor que la anterior, que hacía mucho más calor en estos espacios de tiendas y demás.
17: Otra de las estrellas presentes hoy internacionales es, por ejemplo, Jason Lee, que es protagonista de Mallrats, la película de culto que cumple 30 años. Hemos podido estar hablando con él hace un rato y nos dice, por ejemplo, que el éxito de esta película cree que estuvo en conectar con los jóvenes fans de la cultura pop de aquel momento y que era una película muy diferente a la que se hacía entonces. La escuchamos.
21: There wasn't a movie like it at that time. The dialogue was very different, and also the comic world, the comic book world was very important in the movie. The style of humor was a little bit different.
17: Y otra de las citas que, por ejemplo, espera el público español es esta tarde el reencuentro que va a haber de los protagonistas de la serie de Los Serrano. Así que no paramos, Carlos.
1: Pues no paráis, desde luego, lo vamos a contar aquí. Tenemos tiempo de hacerlo y también Despliegue Territorio 9 con Javier Alonso, el programa de cómics de Radio Nacional desde Málaga. También en El Ojo Crítico trataremos esta Comic Con. Así que, Laura García, a disfrutarlo. Gracias.
17: Gracias.
1: ¿Sois Marta, Juanma, lectores de cómics?
15: Pues yo lo era más cuando era niño, la verdad. Ahora ya reconozco que no, aunque me tendría que volver a reaficionar, porque evidentemente ya no son hábitos solamente para niños, sino también para
1: estoy
15: mayores.
1: Estoy muy enganchado, ¿eh?
15: ¿Sí?
1: Marta.
14: Yo soy lectora de todo. Yo creo que si no pudiera leer me moriría, pero en el sentido literal, como dice una amiga, te veo desde pequeña, los devoraba de Tercerlo del Percebe, etcétera. Bueno, sí, pero
15: Mortal y Filemón.
1: Sois de clásicos, ¿eh?
15: Sí,
1: no, pasaba al manga todavía.
14: Y luego, pero no, manga, no, eso no, yo tampoco. Es lo único que no
1: pues
14: leo.
1: Pues hay cosas muy interesantes, ¿eh? Ya os haré alguna recomendación. Así
15: estamos
1: que,
15: ya mayores,
1: no.
15: ¿Eh?
1: Es para eso no hay edad, ¿eh? Y se va a ver en la Comic Con, va a haber unas 70.000 personas desde todas las edades. Lo contamos aquí en directo. Gracias, compañeros, hasta luego.
15: Gracias, hasta luego.
22: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
23: Bon dia, és la 1:30, ja està en vigor el primer dels dos decrets llei sobre habitatges aprovats dimarts al Consell de Ministres. Segons dades del Ministeri de Consum a les Balears, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028. Avui, hora baixa, l'acampada de Plaça Espanya, Palma organitza una jornada d'assessorament per a llogaters afectats. Alguns ja s'han acostat aquest dematí per interessar-se per les noves mesures. Una d'elles és na Marta, de 54 anys. Actualment està sense feina i diu que no podrà pagar un lloguer a preu de mercat.
24: Mis propietarios no viven en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene, me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
23: Avui és dijous, 1 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. 5 dies mínim per desallotjar Casa Lola.
25: És el termini que marca la llei perquè els afectats presentin al·legacions. Això després que un jutge hagi ordenat el desallotjament immediat dels residents de l'assentament il·legal a la polèmica finca de Sant Josep. A l'assentament hi viuen més d'un centenar de persones des de fa mesos. Diumenge va morir un dels seus residents després d'un incendi que podria haver estat intencionat.
23: Pendents del temporal que amenaça el Llevant peninsular.
25: L'EMET activarà la vista taronja al sud i ponent de Mallorca a partir de les 2 i l'activarà arribarà demà a les Pitiüses. La delegada de l'AMT a les Illes adverteix que és molt probable que el gruix de les tempestes descarregui a la mà, però demana màxima prudència, especialment a Eivissa i Formenteres. María José Guerrero.
0: Prácticamente todo el modelo apunta que lo más probable es que caigan en el mar. Sin embargo, dada la cercanía de ese pronóstico a la isla de Eivissa y Formentera, pues hemos decidido también difundir ese aviso.
23: La regularització de migrants garanteix el futur de les pensions.
25: Això ho ha dit la presidenta de la Comissió del Pacte de Toledo en una jornada a Palma amb motiu del Dia de la Gent Gran. Mercè Perea nega que sigui inevitable un enfrontament generacional pels pensionistes.
4: El que hem de mirar és qui està especulant amb els salaris. Qui no vol pujar els salaris? Qui no lluita per aquests joves? Aquests joves volen tenir garanties de present i de futur, volen tenir la possibilitat d'independitzar-se amb una vivenda digna, però volen uns salaris i aquí els empresaris han de donar el do de pit, no? Aquells que especulen amb el treball dels joves, el que no poden pretendre és confrontar joves i grans, perquè aquest dilema no existeix, és un fals dilema.
23: I en els esports?
25: L'entrenador del Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista en exclusiva a Ràdio Nacional, que podreu escoltar demà al programa Punt de Fuga, Punt de Penal, volien dir el tècnic asturià, admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
5: Evidentemente no vas a generar 14 ocasiones de gol, porque eso no ocurre en ningún playoff ni en ningún partido que esté cerrado. Va a haber 4 o 5 ocasiones de gol y ahí tienes que ser certero para poder ponerte por delante y resultados cortos va a haber muchos contra equipos que se van a jugar eso. Entonces tenemos que mejorar en esa última toma de decisión, mejorar en esa ocupación de área como dices y explotación de espacios exteriores también para poder hacer daño. Pero bueno, en eso estamos, evidentemente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y vamos a trabajar en ello para tratar de ayudar a los jugadores.
23: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera temps inestable a les Balears, especialment a les illes de Mallorca i Menorca. Ens esperen ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts o molt forts. I atenció, perquè aquestes dues illes poden deixar acumulats importants en poc de temps, especialment al sud de l'illa de Mallorca, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos a les màximes seran de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. El vent bufarà de component est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, especialment a la primera meitat del dia, amb possibilitat de ruixats ocasionals acompanyats de tempesta i ja a la tarda la probabilitat de que siguin localment forts serà més baixa en general, quedant el cel en general cobert. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes estaran en valors tropicals, no baixaran dels 24 graus a Eivissa, 23 a Mahó, 22 de mínima a Palma i Formentera. La inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis o en lleuger descens a alguns punts. És una informació d'AEMET.
23: Nosaltres ho deixem per aquí. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga, avui en directe des del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
7: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
8: Què tal? Molt bon dia i salutacions des de l'hotel Inside by Meliá Wave Calvià. Estem a Magaluf, com ha comentat el nostre company Jaume Vinyes, perquè avui, hora baixa i fins diumenge, tenim una nova edició, la sisena ja, del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. De moment tenim unes vistes impressionants, estem junts davant la platja, això sí, amb un cel que no acaba d'acompanyar, fa molta calor. Recordem que tenim una alerta taronja per pluges a partir de res, a partir de les 2:00. Confiem que de moment els temps ens respecti tot el que pugui, sobretot vista en aquest festival. Saludem en Amador Bausà. Amador, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, Xisco.
8: I també en José Miguel Blasco, el control tècnic, i Víctor Bejarano a Palma, amb Pablo Hernández i Paco Laguna aquí a Magaluf. Tot d'una, començam. I saludam el nostre primer convidat. Bé, som convidats realment nostres, som nosaltres, volíem dir, Miquel Ferrer, president, bé, fundador de Ratacorna, president del Gremi de Llibreters de les Illes i també organitzador, evidentment, d'aquest festival. Miquel, què tal? Moltes gràcies i també per permetre-nos estar aquí un any més aquí a Magaluf.
2: Bon dia, bé, nosaltres contentíssims, a més molt contents perquè sou les primeres persones que entrau en aquest nou recinte que avui estrenam i estan contents que si tenim unes vistes espectaculars, és vera que fa aquest temps estrany que fa una calorada
9: massa
2: i
9: calorada.
2: Està així es temps embotat, però bé, també perquè tothom se quedi tranquil perquè tenim un cap de setmana molt inestable, hem reforçat els temes tècnics per si cauen quatre gotes, que el festival pugui aguantar, perquè realment, ja que hem duit 40 escriptors i artistes aquest cap de setmana amb Magaluf, facis temps que faci, seguirem amb el festival.
9: Ho comentàvem amb Namador, tenim un cartell força atractiu, per destacar només algun dels noms.
10: Molt atractiu, tenim aquí, per exemple, en Gabriel Janer Manila, Carlos Bardem, Marina Hein, Elisabet Benavent, Laura Gors, Changuito, Rodrigo Cuevas, que ho comentàvem també ahir.
9: És difícil, Miquel, però de cada vegada pareix que se supera el cartell de l'any anterior, és curiós.
2: Sí, bé, jo crec que també hi ha molt bo Corea que també en el públic i cada any també sumam gent, també sumam artistes que també entre ells xerren i s'ho conten i diuen que bé com ha passat a Magaluf i quin festival més diferent, i per això també ojalà poguéssim programar a tothom que volem i ojalà tinguéssim més escenaris i més espai per...
9: Això és un bon senyal.
2: Per tots els escriptors, però sí, un poc sa marca de flem és aquest cartell totalment heterogeni, on hi ha un pot de tots, perquè els noms que heu dit són molt variats, perquè realment és un festival obert a tothom.
9: Tenim ioga, tenim podcast, música, literatura. Hem de dir que l'escenari Flem comença avui amb entrevistes amb Elisabet Benavent, Rodrigo Cortés, Rodrigo Cuevas, i la inauguració oficial, per dir així, és avui a les 6:30. A més, Anna Maria Hein, i amb un anunci, aquesta primera, una de les grans novetats, aquest primer premi de novel·la del Flem.
2: Sí, enguany volíem donar una passada més amb el Flem i que tot aquest canvi que estàvem veient a la percepció de Magaluf i de tot aquest entorn, i que nosaltres també veiem el poder transformador de la cultura, no només volíem programar cultura, sinó també volíem fomentar la generació de la cultura, no? Per això enguany tenim dues residents aquí durant 15 dies, i també hem fet el premi de novel·la Flem Magaluf amb l'Ajuntament de Calvià i amb Penguin Random House, que està dotat en 10.000 euros per menors de 35 anys, que el jurat se va reunir fa dos dies d'aquí a Magaluf i va agradar moltíssim el manuscrit que ha estat guanyador i que ara podrem anunciar d'aquí un parell d'hores, i esperam que agradi molt, i el gener tothom el trobarà a les llibreries.
10: En aquest sentit, el que comentaves, bueno, heu estat cercant noves creacions, no?, fins aquest 31 d'agost. Un poc com ha estat la resposta dels autors? Heu rebut, m'imagino, bastant de material?
2: Sí, no, realment estan molt contents. Primer per poder fer aquesta aliança amb l'Ajuntament i amb Insight, que ja la tenim per festival, però també que se suma a Penguin Random House i Reservoir Books, que és un segell que té una qualitat extraordinària, i sabre que no només donam 10.000 euros, que ja és un superpremi, però estem aconseguint que també el llibre estigui a totes les llibreries d'Espanya amb una distribució molt bona, amb una editorial amb molta qualitat, i han estat molt sorpresos perquè, tot i ser una primera edició, han rebut més de 180 manuscrits, que el prejurat o el grup de l'editorial va fer una tria d'uns quatre finalistes, que són els que varen llegir aquest jurat format per periodistes, escriptors i editors, i l'altre dia dimarts me'n van reunir aquí a Magaluf per debatre un poc, i realment estan molt sorpresos per la qualitat i per el talent que hi ha, i molt contents de que des d'un festival i des de Magaluf realment puguem donar aquest impuls a un jove creador que realment, quan te'l varen cridar dimecres per dir-li, fa dos dies per dir-li que havia guanyat, va estar molt content, i ja res, el tenim aquí a Magaluf, encara és anònim per tothom, no ho puc dir, però sí que ha pogut venir fins aquí i estan molt contents.
9: De moment podrem parlar d'aquí una estona amb una de les membres del jurat. Deixem en Amador, Miquel, perquè ara s'ha d'anar a una de les Secret Rooms, que és un altre dels punts característics d'aquest festival. Cercarà també una de les artistes que està fent feina aquest dies, però també hi ha altres novetats. Una, l'esmentaves abans, aquesta residència literària per català i per anglès, són per Namar Picó i per Naminacid, com deien, 10 dies, diguem-ne, per poder fer feina, també amb un premi en metàl·lic, però sobretot que és el que s'acerca amb aquesta residència literària. En què consisteix aquest projecte, per dir-ho així?
2: Clar, el que cercam és que Magaluf també sigui conegut no només per lo que ho és, sí, i per ara també pel Flem, sinó també com a terra d'inspiració i pugui servir per escriure, no? I sabem que avui dia, amb aquestes vides tan precàries i tan canviants que tenim, es poden tenir 10-12 dies per tu seure, fer feina, trobar una concentració i poder-te centrar en impulsar aquest projecte que a lo millor se publicarà o a lo millor no, però poder tenir aquest espai i aquest temps i després que aquest procés acabi de més amb un festival en el que tenim 40 escriptors diferents, tenim editors, tenim agents culturals, tenim autors locals que venen aquí, és a dir, pots fer moltes connexions i realment les dues residents estan contentíssimes, entre elles també han connectat molt perquè, clar, venen de dos mons totalment diferents i és això, sobretot es donar aquesta oportunitat en els joves per tenir aquest temps per escriure i per publicar. En aquest cas, el que premiàvem o el que cercàvem era, o valoràvem era el projecte en el que estàvem fent feina, no tant la trajectòria ni si després estarà publicat o no, que això mos és igual, realment que sí que venguessin amb un projecte per fer feina i per desenvolupar aquests dies a Magaluf.
9: I hi ha una altra iniciativa també que ha creat l'atenció, que jo crec que és molt guapa, una iniciativa que es diu Quin llibre regalaries a una dona que és a la presó? En què consisteix exactament?
2: Sí, enguany també, que sempre és complicat donar a conèixer el Flem perquè té totes aquestes activitats paral·leles. Ens va escriure l'associació Teta i Teta, que tenen el projecte de les Olvidades, que des d'aquesta associació el que fan és fer recollides de llibres per donar a dones empresonades que estan que no tenen llibertat. I per això vendran ara aquests 4 dies, per tant també fem una crida en els oients que tant poden comprar un llibre aquí, fins i tot signar-lo si volen, o tenir que recordar el Flem i donar-lo, o si a casa tenim llibres que es vol lector, ja saben que llibres ocupen molt, doncs du un parell de llibres.
9: Hi haurà punts de recollida aquí.
2: Sí, hi haurà punts de recollida durant els 4 dies del festival i després ells s'encarregaran de distribuir aquests llibres entre les diferents persones.
9: Idò, perfecte, Miquel. M'acord un pla millor per passar aquests primers dies d'octubre, que ja estem al mes d'octubre. Si vol fer una convidada un poquet a la gent per animar-se que vingui aquí a Magaluf.
2: Sí, jo crec que com a bon festival, per molt que tu coneguis a la millor Elisabet Benavent, el Rodrigo Cuevas, els noms més coneguts, jo crec que la bo dels Flem és que convidaria tothom a que vingui aquí, que vegi que realment, encara que no sigui molt lector, la literatura és una festa, és una convidada a descobrir llibres, i la bo dels Flem no és per l'autor que tu vens a escoltar, sinó per tot el que descobreixes que no sabies que descobriries. No? Per tant, això, que la gent vengui que cap de setmana aquí, se deixin dur, venguin ganes de descobrir coses, de connectar, de conèixer gent i res, i veurem com se'n van, que segur que se n'aniran amb ganes de llegir més i de tornar a Magaluf.
9: I de moltes gràcies, Miquel. Recordem, a partir de les 6:30 s'inaugura oficialment la 6a edició del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
9: I deia que feia uns minuts en Amador s'havia anat a l'interior d'aquest hotel per descobrir un poquet una secret room, que com sabem és una d'aquestes habitacions que es dediquen per a determinats certificats artistes, i amb un d'ells crec que podem parlar ara mateix. Amador, bon dia de nou, conta'ns.
10: Bon dia, Xisco, aquí estem a les Secret Rooms muntades a l'Insight by Melià Wave Calvià, i en concret estem de dins ara mateix de la Secret Room de Liona, un artista que tenc aquí mateix. Hola, Liona, bon dia.
3: Hola, bon dia, com estem?
10: Què tal? Pues estem aquí a les Secret Rooms, que per qui no ho sàpiga, pues les Secret Rooms són habitacions de l'hotel que s'han transformat en aquestes instal·lacions i experiències artístiques que seran efímeres, perquè entenc que haurà un moment que se desmuntaran. Estem aquí a la teva i perquè la gent se faci una idea, és completament de color rosa i està dedicada al plaer.
3: Exacte, o sigui, volia que fos una experiència sensorial. I llavors aquí el que hem fet és tractar cada un dels sentits. Hi ha el plaer visual, el plaer de l'olfacte, el plaer de l'oïda, el plaer del tacte i, em en queda un, el del...
10: Gust.
3: Gust! Estic just aquí davant de la boca, que m'ho recorda. I això, volem que quan entrin a l'habitació doncs es deixin portar una mica i vagin tocant, olorant, provant coses...
10: Això me crida l'atenció perquè diguéssim que està bastant relacionat amb la teva obra, no? Per qui no ho sàpiga, Liona és dibuixant, bueno, has dirigit molts de videoclips també, has escrit llibres, i un dels temes també que sols tractar, pues, per exemple, un és el de la sexualitat, que per aquí he pogut veure alguna referència. Per tant, entenc que aquesta habitació, com dic, perquè la gent se faci una idea completament rosa i amb una llengua gegant, un nas gegant i diferents referències, pues té alguna cosa de tot això.
3: Sí, és una habitació que intenta reivindicar una mica el plaer femení, que és també una cosa que he tractat en algun llibre i amb la meva feina a les xarxes, no? I doncs volia expressar una mica aquesta faceta meva.
10: Vaig aquí també, bueno, diverses referències, per exemple, aquí algunes frases com "turn me on", no? "Encén-me", no sé pronunciar francès, m'hauràs d'ajudar.
3: Jo tampoc molt, però bueno, Touche-moi.
10: Ah, perdó. Aquí vos ho confirmen. Bueno, sí, exacte, algunes referències, no, en aquest món. Te volia preguntar, mira, si mos podem potser moure un poc per l'habitació, ja vos dic, hi ha una llengua gegant, un nas gegant, veiem aquí també una frase directament sobre el que dèiem, no?, sobre la sexualitat, sí, escrita al mirall. Sí. Com me pots contar d'aquesta frase?
3: Doncs aquesta frase és de la Miranda Juli i ella el que diu és que el desig de tenir sexe és la cosa que més excita al final, o sigui, el desitjar-ho, el pensar-ho, més que el sexe en si, no? I llavors és una cosa que jo em vaig sentir com molt identificada també, perquè penso que les fantasies, tot el que imaginem, tot el que projectem, doncs al final és més excitant, no?, que al final l'acte en si mateix, no? I crec que l'habitació és una mica això també, no?, de crear com un ambient on puguis crear aquestes fantasies.
10: Sí, un ambient que ja faci imaginar. Sí. O sigui, la veritat que, ja vos dic, si teniu l'oportunitat de visitar aquesta Secret Room, perquè la veritat que només entrar, a més en tenim diverses, no?, de diferents artistes, cada una té la seva personalitat i la veritat és que és entrar aquí i ja pues, te fiques en un ambient màgic, no?, perquè no és habitual.
3: Totalment, sí, sí, de fet el primer dia quan vam entrar, que ja estaven les parets pintades de rosa, va ser com, uau, és una passada. Sí, sí, ja el color en si mateix ja transmet també això, una atmosfera.
10: Pues te volia preguntar també, per exemple, tu has escrit, de fet, un llibre, no?, que si no m'equivoc fes aquest joc com a de sex o mi revolució sexual, bueno, com te deia, no?, entenc que tota aquesta divulgació que també fas a les xarxes socials que he pogut veure també de salut sexual, de divulgació, no?, que la gent s'enteri de lo que s'ha de tenir clar, pues bueno, en el final també influeix, no?, un poc a la teva obra que presentes avui.
3: Totalment, sí, sí. Al final, una mica la idea d'aquesta habitació era com posar tot l'imaginari que hi havia en aquest llibre del de sexo, això, en una habitació i a lo gegant, no? I que la gent ho pugui experimentar.
10: Perfecte, bueno, doncs convidem a tothom a venir en aquestes Secret Rooms. Aquesta en concreta, que té una frase gegant, la podem veure allà, que ara la veiem al revés, però posa "el plaer és meu", una frase reivindicativa. Sí. I, bueno, te volia preguntar també si aquesta experiència de les Secret Rooms tal vegada t'animaries a fer algun tipus d'instal·lació així en el futur. Entenc, com dèiem, ets dibuixant, escritora, has dirigit videoclips. Me pregunto com d'habituales, no?, que facis una instal·lació d'aquest tipus.
3: A veure, he fet murals, això sí, però això no ho havia fet mai. Potser el més similar és quan construeixo decorats i coses per als videoclips, doncs pot tirar per aquí, però mai havia fet alguna cosa com això i la veritat és que ho he disfrutat moltíssim i vull repetir, està clar.
10: Pues esperam que repetesquis per poder tornar a visitar una Secret Room o alguna cosa parescuda teva. Mos despedim aquí i estàvem amb Liona. Moltes gràcies, Liona.
3: Moltes gràcies.
10: I tornem amb en Xisco.
9: Gràcies, Amador. Tornem en aquest escenari que tenim muntat, com deim, davant la platja aquí a Magaluf, per parlar d'aquest Flem, i tenim dues persones que seran molt importants durant aquest Festival de Literatura Expandida a Magaluf. Una d'elles és Namar Picó, que és escriptora, guionista, que ha estat seleccionada per realitzar la residència literària del Festival en català. Marc, què tal, com estàs?
11: Molt bé, supercontenta.
9: Enhorabona, també.
11: Gràcies.
9: I l'altra és na Júlia Paró, que és membre del jurat del primer premi de novel·la Flem de Magaluf. Què tal, Júlia, com estàs?
11: Molt bé, què tal tu?
9: Bé, Marc, començam amb tu, perquè mos contis un poquet aquesta experiència, aquesta telefonada que te van fer, m'imagino, per dir-te aquesta residència.
11: Però...
9: Bueno, mail, va bé.
11: Va fer molta il·lusió igualment.
9: Però conta'ns un poc aquesta experiència de poder tenir un espai per tu, per poder fer feina que persones joves com tu ara mateix a la millor és una mica difícil, no?, en aquests temps que tenim.
11: Totalment, totalment. És que jo al final, sí que és veritat que les tres novel·les que he publicat m'he apanyat per escriure-les, diguem, trobant els temps i els espais que podia, però sí que és veritat que una de les coses més difícils potser quan et dediques a aquesta professió és això, és realment trobar el temps i la inspiració, o sigui, l'espai per inspirar-te sense distraccions, sense companys de pis que estiguin allà fent soroll o portant visites, que òbviament és el seu espai també, tenen dret a fer-ho, saps? Però costa molt, a més jo sóc una persona que tendeixo molt això, a distreure'm, necessito com completa calma, complet
9: el
11: silenci.
9: El vol d'una mosca, em distreu.
11: Sí, correcte, totalment, i a més és això, estar independitzada també, és com que, bueno, toca anar a fer la compra, toca fer la bugada, toca treure el gos, saps? Vull dir, són totes aquestes coses que tu pots muntar, però és molt més complicat. Llavors jo vaig agrair tant que m'hagués tocat aquesta residència, perquè va ser com, uau, que xulo, tindré 10 dies per realment estar completament desconnectada.
9: Per tu mateixa.
11: Per mi mateixa, i a més en aquest espai com superidíl·lic, saps? He conegut a la Mani, que és l'altre resident, que és meravellosa també, i és una persona molt, molt interessant, perquè som molt diferents, però alhora, vull dir, convergim molt en moltes coses, i llavors ha sigut molt guai també com poder intercanviar idees, punts de vista, com ella ho estava vivint, no? Tot això. Bueno, l'experiència en general ha sigut meravellosa i no podia estar més contenta i més agraïda.
9: Hem de dir a la nostra audiència que se referia a Mani Said, que és la guanyadora de residència en anglès, perquè hi havia sí. En català, que ha estat per Naamar, i en anglès per Mani. I també parlàvem amb na Júlia Peró, que el deien que és membre del jurat del primer premi de novel·la Flem de Magaluf, que està dotat en 10.000 euros, i amb una publicació a Reservoir Books. I, Júlia, això, l'objectiu és cercar una mica, gratar i veure quins nous talents o quines noves persones se poden endinsar en el món de la literatura. Com funciona?
12: Sí, totalment, i fa molta pena perquè realment hem deixat enrere, ara aprofito per dir-ho, novel·les que també em valen molt la pena. I jo com a autora això ho pateixo molt, no? Perquè és com, hòstia... quina pena, no?, que no tinguis tots aquesta, clar, oportunitat. Però realment la novel·la que sortirà, jo estic molt, molt emocionada, molt contenta, val molt la pena. I ha sigut un procés, ja et dic, com molt emocionant, molt laboriós també, com mig racional i emocional alhora, no? S'havia de tenir moltes coses en compte, no? Dins d'aquestes lectures que hem fet al jurat, però estic molt contenta amb el resultat. Realment és la meva novel·la preferida, així que perfecte que hagi sortit aquesta.
9: Una pregunta per totes dues. En els temps actuals, com és de difícil o d'entre cometes fàcil, com influeixen les xarxes socials a l'hora de crear, del procés creatiu, de pensar, d'intentar traslladar les vostres idees en un paper?
11: Jo necessito tenir-les silenciades. Com he dit, sóc una persona que es distreu amb una mosca, llavors quan em poso a escriure necessito modo no molestar al mòbil i ja està. I no, realment vaig haver de deixar TikTok. En plan, TikTok és una xarxa que jo utilitzava moltíssim, com m'encantava, bueno, és molt enganxosa. I pel bé de, la meva salut mental, però també pel bé de que tenia un deadline d'entrega, i dic, jo és que si continuo mirant TikTok cada dia, no tiraré això endavant, perquè és que no, saps, el temps que, no només el temps que hi dediques, sinó el temps que tardes en després tornar-te a concentrar, saps, i no estar com tota l'estona com pendent d'això, jo necessito que les xarxes socials, i en especial aquestes tan addictives, fora, silenciades completament.
9: He de dir, Júlia, que jo t'he vist qualque reel a Instagram, per exemple, un que m'ha fet gràcia, de 5 novel·les que no se poden criticar.
12: Sí, de fet, he de dir que he deixat les xarxes jo també, però perquè és que estic d'acord amb la Marc que com a autora és molt complicat, sobretot a mi m'agrada molt escriure sense tenir en compte que algú em llegirà després.
9: Això era una pregunta que us volia fer després. Sí. Si escriviu per vosaltres mateixes o pensant que hi ha algú darrere?
12: A veure, inevitablement, si saps que això es publicarà, saps que algú llegirà, no? Amb sort. Però sí que intento com no tenir por d'escriure el que sigui sense cap mena de filtre. En el meu cas, la meva obra també és molt poc complaent cap a la lectura, cap al lector. Deia Velazcona, no sé si el coneixeu, que és un performer espanyol, que és increïble, que ell crea no a favor del públic, sinó en contra d'ell, i estic molt a favor d'aquesta premissa, no? I ens em sembla com molt important deixar no només la xarxa, sinó les lectores, que hi ha un moment que hi ha aquesta connexió, no?, amb les lectores, que és super agradable, no?, i enriquidor també, però crec que a l'hora d'escriure t'has d'allunyar una mica de la mirada externa, no?, per centrar-te amb el que tu vols fer exactament.
9: Però suposo que després sí que us agrada tenir un poquet el feedback, no?, del vostre
12: sí.
9: producte, un poc saber si ha interessat, que és el que més ha agradat al públic, que és el que potser no...
12: De fet, en els clubs de lectura, això, jo m'he donat compte de que, bueno, no sé si estàs d'acord, però jo quan faig clubs de lectura, per exemple, amb la meva novel·la, la novel·la creix. Clar, tu per mi l'escriptura és una cosa molt instintiva, molt a puerta cerrada, no? I tu escrius una mica quasi sense... evidentment hi ha un procés de racionalització, però en les decisions, almenys al meu cas, no són gens racionals, són molt simbòliques, no? I molt, molt instintives. I després hi ha una part de ser llegida que a mi m'agrada molt, que és com donar-te compte de, ai, mira, és veritat que m'estàs dient que això ho he fet per tal cosa, no? Però m'ho has dit tu com a lectora, no? Perquè hi ha una mirada externa que tu no pots fer-te tu mateixa, no? Això em sembla superinteressant i em sembla que els llibres creixen quan es llegeixen.
9: Mar, no sé si...
11: Sí, jo potser tinc un punt de vista, o sigui, contrari, fixa't, amb això. Perfecte. Sí, però no de punt de vista, crec que opino exactament el mateix que tu, però crec que és un privilegi poder escriure... el que tu voldries escriure sense tenir en compte un públic i que a més ho puguis publicar, crec que costa molt arribar fins aquí i hi ha molts autors i potser m'incloc, tot i que jo estic molt orgullosa dels llibres que he publicat i no els publico si no són exactament com jo vull, però sí que, per exemple, jo és que no sóc una lectora, per exemple, de literatura romàntica i he publicat una trilogia romàntica. Perquè és això, perquè per mi era, doncs, al final és una feina.
9: I, sí, però com s'aconsegueix?
11: Com s'aconsegueix?
9: No és fàcil.
11: Bueno, en el meu cas va ser una decisió de que hi havia... Era un experiment per mi, també. Era un repte que m'interessava molt. Hi havia un buit, diguem, en el mercat lector per explorar, que era com literatura romàntica d'època escrita en català originalment, ambientada a Catalunya. Això era una cosa que no... Bueno, jo no conec referents, diguem, almenys així referents que realment hagin tingut èxit. I llavors vaig dir, anem a intentar-ho, m'interessa molt explorar-ho. Però jo sóc una lectora que no sóc gens de literatura romàntica, gens. Crec que això també s'ha notat a l'hora d'escriure, perquè no és una novel·la com excessivament cursi, excessivament ensucrada. És una novel·la, al final, que la gent em diu, és més un tirar més cap a un drama rural que no sé què. Sí, perquè al final és veritat que és la meva visió i la visió que jo tinc de la història, però no deixa de ser una novel·la romàntica, saps? Que jo l'estic escrivint pensant en el meu públic, saps? Llavors crec que és un mix, és a dir, crec que molts autors comencen escrivint coses potser per un públic específic i no exactament el que ells voldrien, perquè potser el que ells voldrien en aquell moment no té demanda i en el món editorial també que aconseguir publicar una cosa que és justament el que tu vols i 100% autèntic per tu és complicat, perquè si no es correspon amb la demanda o el que a l'editorial li interessa o no té públic o el que sigui, doncs és molt complicat poder-ho publicar. Llavors jo penso que és un privilegi i celebro molt que tu ho hagis pogut fer i jo espero, bueno, és a dir, ara semblarà que el que he publicat no m'agrada, al revés, jo estic, reitero, estic supercontenta i superorgullosa dels Faura, però és això, sí que és veritat que l'he escrit pensant en un públic que potser no és exactament afí a mi mateixa.
9: Són visions completament diferents, però jo crec que complementàries una és altra i en tot cas unes reflexions superinteressants tant de Júlia Peró, membre del jurat d'aquest primer premi de novel·la Flem de Magaluf, com de Mar Picó, escriptora també guionista seleccionada per la Resiliència en català. Mar, Júlia, moltíssimes gràcies per aquests minuts i que vagi molt bé el que queda de festival.
12: Igualment.
9: I tot d'una, parlam una mica de música.
13: Ay, a las tonadas viejas, y ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo.
10: Qui sentiu de fons, Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 8 a l'hotel Inside Wave Calvià, a l'acte inaugural de l'escenari Travel to Zero, amb l'artista falanitxera Maria Hein. Rodrigo Cuevas, actual Premi Nacional de les Músiques Actuals, arriba amb la proposta Al Pie del Llar, un concert íntim en solitari amb guitarra espanyola, piano i veu per tornar als orígens i a l'essència de la tradició i el folklore, cantar al peu del foc, de la llar. Escoltam Rodrigo Cuevas.
16: La majoria són romances de medievales, molt antics, que per sort han arribat fins a nosaltres per la tradició oral, i la música tradicional el que te permite és com l'autogestió de la diversió. Te permite que de repente aquí uno de nosotros saque una pandereta y todos sabemos el código, no hace falta que no sepamos esa jota o lo que esté tocando.
9: I doncs la música de Rodrigo Cuevas posant el punt final a aquest programa especial que hem fet des de l'hotel Inside by Melia Wave de Calvià, amb Amador Bausà en la producció tècnica, Paco Laguna, Víctor Bejarano, José Miguel Blasco i també Pablo Hernández. A les 2:10, Ràdio Diari Migdia. Adeu.
18: Ceuta, el temporal y la protesta en la Puerta del Sol, así como las presiones del gobierno a los grupos para que voten el decreto positivamente este viernes, decreto de vivienda, centran y ocupan la actualidad de este jueves, 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
19: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
18: Y en lo inmediato, el Mediterráneo preparado para el impacto de un temporal que trae lluvias muy fuertes, persistentes, Castellón, Valencia, Tarragona, entre esta tarde y mañana. Estamos ante la preocupante combinación de aquí el lunes de un frente, una profunda borrasca, la primera dana también de la temporada. Rosa Perrenau, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Hay avisos en Baleares y en el tercio este de la península, pero lo peor, el riesgo de inundaciones locales repentinas está en Castellón y en Valencia, que han recibido un ESA alert con las medidas de autoprotección, y también Tarragona.
18: Y la Generalitat Valenciana, agencias estatales reuniéndose a primera hora, decenas de municipios valencianos con clases suspendidas. Aurora Moncholi, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. El litoral de Castellón se puede llevar la peor parte de este aviso rojo, con acumulados de hasta 300 litros en pocas horas. Municipios como Almasora envían a los niños a casa. El alcalde en funciones es José Claramonte.
15: A partir de las 3 de la tarde se cerrarán los centros educativos, las instalaciones municipales y el cementerio, y quedarán suspendidas todas las actividades.
14: El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón tiene preparado un dispositivo con un centenar de efectivos y bombas de achique. El Ayuntamiento de Valencia pide a la población que no se acerque a cauces y barrancos y evite desplazamientos a partir de esta hora. Y en la zona dana en Valencia también han activado sus planes antiinundaciones. Lorena Silvent, alcaldesa de Catarrocha.
17: También tenemos unos sacos de arena preparados pues para los comercios, las casas más bajas, tenemos a la brigada activada, los servicios de limpieza intensificados, las cubas preparadas, bueno, todo lo que supone pues una guardia real.
14: Medidas de autoprotección que se mantendrán también mañana hasta que finalicen las alertas.
18: Tarragona se prepara para una tarde también complicada. Lo peor se espera a partir de las 6 de la tarde, así que máxima precaución y atención a los avisos que iremos recordando en Radio Nacional y en Radio.

0: y un caso de Estados Unidos sin precedentes en la aplicación de la pena de muerte.
1: Si una mujer ha sobrevivido a las dos inyecciones letales que ha recibido este miércoles después de que un tribunal de Tennessee paralizara su ejecución, pero después de que el Supremo lo autorizara después. Está hospitalizada, fue condenada por un asesinato que cometió con 18 años. Corresponsal María Caro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, se llama Krista Pike y ha sobrevivido a dos inyecciones letales en Tennessee esta noche. Ahora mismo está en el hospital y no se sabe cuál es su estado. Pike tiene 50 años. Fue condenada a pena de muerte con 18 por matar y torturar a otra joven junto a su novio, que al tener 17 no fue condenado a la ejecución y ahora puede optar al tercer grado. En estos años, los abogados de Pike han intentado evitar su sentencia de muerte, alegando que al ser juzgada no se tuvo en cuenta el historial de abusos sexuales que había sufrido. El Supremo dio vía libre a su ejecución ayer a última hora y las autoridades de Tennessee se apresuraron a llevarla a cabo antes de que terminase el día. Pike hubiera sido la primera mujer ejecutada en su estado en 200 años. Ahora el gobernador de Tennessee ha decidido paralizar las ejecuciones en lo que queda de 2026.
0: Los mercados convulsionan en la bolsa por la rentabilidad de la deuda. David Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Después de las fuertes caídas de esta mañana, recuperan algo de terreno. El IBEX 35 aún así baja un 0,6%. El mercado de deuda sigue presionando a los mercados. Los bonos caen con fuerza, lo que dispara el interés que ofrecen hasta niveles que en algunos casos no se veían en más de dos décadas. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años ha alcanzado máximos de 2002.
0: Y en los deportes, el número de Cristiano Ronaldo tiene dueño, el número de su selección. Alex Pita.
4: ¿Qué tal, Carlos? Sí, su mítico número 7, con el que ha marcado 146 goles en los últimos 18 años, ya tiene dueño, Rafa Leao. Pero la historia no acaba en una camiseta. Su salida de la concentración de madrugada en su jet privado hacia Madrid, su enfrentamiento abierto con el seleccionador Jorge Jesús. Bueno, luego vamos a ir hasta Lisboa para entender todo lo que está pasando en Portugal.
0: Pues lo ampliamos todo a partir de las 2:30. Ahora información territorial.
5: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
6: Bon dia, són les 2:10. Ja està en vigor el primer dels dos decrets llei sobre habitatges aprovat dimarts al Consell de Ministres. Segons dades del Ministeri de Consum a les Balears, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028. Avui a la baixa, l'acampada de Plaça Espanya Palma organitza una jornada d'assessorament per a llogaters afectats. Alguns ja s'han acostat aquest dematí per interessar-se per les noves mesures. Tot d'una, els escoltam. Avui és dijous, 1 d'octubre, José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Enrique Mas. 5 dies mínim per desallotjar Casalola.
7: És el termini que marca la llei perquè els afectats presentin al·legacions. Això després que un jutge hagi ordenat el desallotjament immediat dels residents de l'assentament il·legal a la polèmica finca de Sant Josep. A l'assentament hi viuen més d'un centenar de persones. Des de fa mesos, diumenge, recordem, va morir un dels seus residents després d'un incendi que podria haver estat intencionat.
6: Pendents del temporal que amenaça el Llevant peninsular.
7: La meta activarà l'avís taronja al sud i ponent de Mallorca a partir de les 2 i l'activarà demà a les Pitiuses. La delegada de l'EMET a les Illes adverteix que és molt probable que el gruix de les tempestes descarregui a la mar, però demana màxima prudència, especialment a Eivissa i Formentera.
6: I en els esports?
7: L'entrenador del Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista en exclusiva a Ràdio Nacional, el tècnic asturià admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
6: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera temps inestable a les Balears, especialment a les illes de Mallorca i Menorca. Ens esperen ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts o molt forts. I atenció, perquè aquestes dues illes poden deixar acumulats importants en poc de temps, especialment al sud de l'illa de Mallorca, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos a les màximes, seran de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. El vent bufarà de component est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, especialment a la primera meitat del dia, amb possibilitat de ruixats ocasionals acompanyats de tempesta, i ja a la tarda la probabilitat de que siguin localment forts serà més baixa en general, quedant el cel en general cobert. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes estaran en valors tropicals, no baixaran dels 24 graus a Eivissa, 23 a Mahó, 22 de mínima a Palma i Formentera. La inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis o en lleuger descens a alguns punts. És una informació d'EMET.
6: Ho dèiem en portada, el Butlletí Oficial de l'Estat ja ha publicat el segon decret llei sobre habitatge aprovat dimarts pel Consell de Ministres. En relació al primer, que avui ja està en vigor, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028, segons els càlculs del Ministeri de Consum. Això podria beneficiar més de 173.000 persones. Precisament avui a hora baixa, l'acampada per l'habitatge de Mallorca ha organitzat una jornada d'assessorament per a llogaters amb contractes a punt de caducar. Un equip jurídic redactarà burofaxos perquè puguin sol·licitar la pròrroga forçosa dels lloguers prevista en aquests decrets. Avui de matí ja hi havia ciutadans que s'han aprovat a la plaça d'Espanya demanant informació. Una d'elles és na Marta, té 54 anys, i just l'any que ve se li acaba el contracte. Actualment està sense feina i diu que no podrà pagar un lloguer a preu de mercat.
9: El alquiler me vence el año que viene, mis propietarios no viven en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
6: L'acampada situada a la plaça d'Espanya continua creixent, ja n'hi ha més de 30 tendes instal·lades i una desena més que es muntaran al llarg de la jornada. Avui de matí, un equip de Ràdio Nacional ha fet una volta per parlar amb alguns d'ells. Laura Ruibal, bon dia.
10: Bon dia. Una 60 de persones han passat la nit al campament. Avui la jornada començava instal·lant tendais per evitar banyar-se amb la pluja.
11: Esta mañana, a las 6 de la mañana, un poco antes, nos hemos puesto a montar los toldos. Somos conscientes de que nos vamos a mojar un poco y a resistir. Hemos venido aquí a resistir y si no nos va a echar la desgana, la lluvia menos.
10: La majoria dels activistes són joves, molts d'ells fan feina i s'organitzen per torns per no deixar l'acampada sense gent durant el dia.
12: Vull dir, cadascun els seus horaris, m'ho anant rotant i aquí sempre hi ha com aquest moviment, aquests petits grups de comissions, de logística, de jurídica, de comunicació.
10: Preparen esmorzars, fan pancartes i informen a la gent que s'atura a demanar. El campament se nutreix també d'aquests ciutadans que simplement s'apropen a donar un cop de mà.
13: Yo he venido esta mañana para traer una lona, cuerdas, un poco de comida para apoyar al movimiento. Vivimos en una sociedad donde todo se vende y hay una especulación enorme sobre las viviendas. Tengo muchos amigos que no pueden vivir dignamente en sus pisos.
10: Es per això que lamenten que des d'algun sector s'intenti criminalitzar el moviment.
14: Y muchos nos vamos a trabajar por la mañana o por la tarde habiendo dormido 2 horas en una esterilla en el suelo. Y se está criminalizando al lado que no es, creo, porque lo criminal realmente es la gente que vive a costa de que otros trabajen, de las rentas de los demás, que pagamos con el esfuerzo.
10: I és que l'acampada és també un retrat de la precarietat actual de l'accés a l'habitatge. Entre els activistes n'hi ha que encara no s'han pogut emancipar i segueixen a casa dels pares. D'altres sí que han fet del pas, però s'han de resignar a compartir pis perquè el lloguer en solitari és directament inassumible. Una realitat que ens traslladen només se canviarà des de la unitat social.
15: El primer día éramos 7 tiendas, ahora somos más de 30. Que esperamos que venga más gente, nunca se va a saber. Nunca se va a saber si va a venir más gente, si no, pero nosotros tenemos que poner la voluntad en que sí, es que cuanta más gente, mejor se consiguen las cosas y solo con la unión de la gente es como se van a conseguir las cosas.
10: I avui a hora baixa han convocat una cassolada a partir de les 8 a la plaça de Cort per tal de pressionar els partits polítics per a la convalidació dels 2 decrets de l'habitatge que s'han de votar demà al Congrés. Serà una prèvia a la mobilització convocada pel Sindicat de Llogateres el pròxim dissabte.
6: Precisament en l'àmbit polític, avui la presidenta Marga Provença ha tornat a mostrar contundent en contra dels decrets. Ho ha fet a Eivissa a l'acte de col·locació de la primera pedra d'una nova promoció de 48 habitatges públics a Can Cantó. Clàudia Marí.
16: La presidenta balear, Marga Provença, ha carregat contra els decrets d'habitatge aprovats al Consell de Ministres, dels que diu perjudicaran més la situació del mercat del lloguer. La presidenta balear ha defensat que mentre que el govern de Pedro Sánchez parla de fons voltors, el 96% dels jugadors de les Balears són famílies o petits propietaris i que aquests decrets provocaran una retirada de pisos de lloguer i un augment de preus. Una situació que, segons Provença, ja es comença a notar al mercat.
17: S'Esquerra parla de fons voltors i aconsegueix els titulars i tal vegada aconsegueix aminorar les crítiques i les acampades a les places. Però la realitat d'aquestes illes és que el 96% dels propietaris i dels llogaters d'aquestes illes són famílies o petits propietaris.
16: Però ells també s'han mostrat en contra d'aplicar la llei d'habitatge i declarar les illes com a zona tensionada, ja que diu és una mesura que no funciona.
17: S'estan retirant ja, ho veig també aquí a Balears, pisos que fins fa 2 dies estaven en el mercat de lloguer. Manco oferta de lloguer sense que disminueixi la demanda, per tant, més desequilibri, per tant, més pujades de preu.
16: La presidenta argumenta que no hi ha solucions a curt termini i que s'ha d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer, ja sigui ficant al mercat habitatges actualment buits o construint habitatges públics com la promoció de 48 pisos de Can Cantó i que estiguin destinats per a residents a les Illes.
6: I encara a Eivissa, la policia local de Sant Josep assegura que el desallotjament de l'assentament il·legal de la finca coneguda com a Casa Lola no s'executarà fins com a mínim d'aquí a 5 dies. Ignasi Eras.
18: Un jutge ha ordenat el desallotjament immediat, tot i que encara sense data concreta, dels residents de l'assentament il·legal de la finca Casa Lola de Sant Josep de Sa Talaia i n'autoritza també l'ús de la força pública si fos necessari. L'assentament hi viuen unes 200 persones des de fa mesos. Recordem, l'ordre arriba després que aquest diumenge morís un home que residia a l'assentament en un incendi que la policia estudia si podia haver estat intencionat. Pel que fa al desallotjament, el jutge considera que existeixen indicis d'un delicte lleu d'usurpació i acorda retornar la possessió de la finca a la seva propietària. La propietat, per la seva banda, s'ha mostrat oberta a col·laborar amb l'Ajuntament i les forces i cossos de seguretat per organitzar el dispositiu per al desallotjament. Alhora, també nega les informacions que apuntaven que s'estava cobrant un lloguer als residents que s'havien instal·lat a la finca.
6: I a Mallorca, centenars de voluntaris han participat aquesta nit passada en el primer macrorecompte de persones sense sostre fet simultàniament a totes les illes. L'objectiu és tenir dades de les persones en situació d'exclusió residencial que serveixin per prendre decisions polítiques i fer actuacions socials.
7: El recompte s'ha fet als 12 municipis amb més de 20.000 habitants: Palma, Calvià, Manacor, Llucmajor, Marratxí, Inca, Mallorca, Eivissa, Vila, Santa Eulàlia dels Rius, Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, Ciutadella i Mahó a Menorca. Només a Palma, 600 equips han recorregut tot el terme, en un d'ells hi ha anat una tècnica social de Càritas.
19: A veces pasas con el coche, ves, se ven chabolas o vemos todos muchas caravanas o quien más o quien menos ha visto gente durmiendo en situación de calle, pero no podemos decir cuántas personas hay, ¿no? Creo que lo más aproximado que vamos a hacer a eso es la fotografía que vamos a hacer hoy de esa cantidad de personas.
7: La iniciativa impulsada per l'Observatori Social de la Universitat de les Illes Balears i han participat la Xarxa per la Inclusió, els serveis socials dels Consells Insulars i dels Ajuntaments i la Creu Roja. David Abril n'és el coordinador.
20: Poden servir aquestes dades, pues, evidentment, per prendre decisions. No és el mateix dir els problemes d'habitatge és molt important, o el cas d'Anna Mari Carmen que hem vist aquests dies és un cas aïllat, que diu no, hi ha tant de casos, hi ha tantes persones visquent a caravanes, hi ha tant de menors, hi ha tant d'assentaments, perquè qui hagi de fer qualque cosa, tant en matèria de política d'habitatge com en matèria de política social, faci.
7: L'equip té previst publicar els resultats dia 15 d'aquest mes.
6: I Càritas Mallorca ha denunciat una agressió a tres joves migrants de 18 anys a càrrec d'un grup de 5 encaputxats.
7: Els fets van passar a Inca la setmana passada. Tres agredits són usuaris d'un centre d'atenció de l'entitat i, segons han denunciat a la Guàrdia Civil, 5 individus encaputxats es van propinar cops amb pals i altres objectes contundents. Posteriorment, se'ls van introduir en el maleter de dos cotxes i els van portar a un descampat on els van tornar a agredir amb violència per a posteriorment abandonar-los. Un d'ells, a més, va rebre una punyalada en una cama. A conseqüència de l'agressió van haver de ser atesos en un centre hospitalari amb ferides de diversa consideració, entre elles una fractura de nas, fractures en diversos dits d'una mà i ferides al cap que van requerir punts de sutura. Uns dels joves va rebre 14 punts. Els tres ja han rebut l'alta hospitalària i romanen baix seguiment. Actualment es troben en un dels espais d'acolliment de Càritas on estan rebent acompanyament mentre es recuperen de les lesions.
6: L'AMET alerta que entra un temporal molt advers al llevant de la península que pot arribar a les Balears amb pluges torrencials. Emergència és activada el pla Meteoval i demana precaució a la població. Aina Escandell, bon dia.
21: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia estima acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 6 hores en alguns casos que poden derivar en inundacions i crescudes sobtades, especialment al llevant peninsular. Però no descarta que la situació afecti les Pitiuses, amb registres de fins a 40 litres en una hora. María José Guerrero és la delegada de l'AEMET.
22: En Baleares, en principio esperamos para mañana viernes hasta 40 litros por metro cuadrado en la zona de Ibiza y Formentera. Es una situación delicada porque esos 40 litros por metro cuadrado en una hora, prácticamente todos los modelos apuntan que lo más probable es que caigan en el mar. Sin embargo, dada la cercanía de ese pronóstico a la isla de Ibiza y Formentera, pues hemos decidido también difundir ese aviso.
21: Les mínimes d'aquesta nit passada han arribat als 25 graus al Far de Capdepera i no han baixat dels 22 a la majoria de les illes. Nit entre tropical i tòrrida acompanyada d'una mà calenta, 26 graus, 6 més que l'habitual. I màximes que oscil·laran avui entre els 28 i els 31 graus, fins a 6 graus superiors per aquesta època. Tot això combinat amb el ventet que bufa de llevant alimenta la formació de la temuda d'Anna, exposa Guerrero.
22: No se descarta que puedan caer chubascos acompañados de tormenta, incluso algunos de esos que sea localmente fuerte o muy fuerte. Tenemos que contemplar la posibilidad de que sea muy fuertes o incluso torrenciales.
21: L'AEMET ha activat a les Balears els avisos taronja per pluges molt fortes i groc per tempestes a les 2 del migdia i les mantindrà fins a les 9 de la nit. S'espera que el temps inestable continuï tot el cap de setmana i també la setmana que ve.
5: Tota l'actualitat de l'esport de les Illes a punt de pena. Els dilluns, d'una i 35 a dues, amb tot el resum del cap de setmana. I els divendres, a la mateixa hora, amb la millor prèvia de la jornada.
6: El vol Palma-Nova York tindrà una freqüència diària a partir del mes de maig, tot i que la ruta ja començarà a operar a partir de dia 29 de març amb 3 vols setmanals.
7: United Airlines ofrecerà 3.300 seients setmanals en temporada alta i ha anunciat també una nova ruta entre Nova York i Eivissa amb 4 freqüències setmanals a partir del 31 de maig.
6: I a Menorca en aquests moments estan reunits el president del Consell Insular i els sindicats Comissions Obreres i USCA. El motiu és posar sobre la taula els riscos laborals que comporta, diuen, el mal estat de la torre de control de l'aeroport.
7: Demanen a tots els partits polítics que treballen junts per exigir la construcció d'una nova instal·lació, un projecte que ha deixat fora de la seva planificació per al període 2027-2031. La plantilla assegura que els equips amb què treballen estan obsolets i adverteixen d'una manca de peces de recanvi. No creuen que la seguretat estigui compromesa, però sí l'operativitat dels sistemes davant les necessitats actuals i de futur. Ramon Carreras és delegat de Comissions Obreres.
1: Las instituciones de Menorquina se han de plantar en el ministerio y el ministerio que controla el 51%, porque esto es una empresa todavía con mayoría pública, ha de obligar a ENA sí o sí a hacer una torre de control antes que nuevas tiendas o nuevos aparcamientos o otras cuestiones de ese tipo.
6: I quan són les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva.
7: L'entrenador del Real Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista a Ràdio Nacional, que podreu escoltar demà al programa Punt de Penal, el tècnic asturià admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
2: Evidentemente no vas a generar 14 ocasiones de gol, porque eso no ocurre en ningún playoff ni en ningún partido que esté cerrado. Va a haber 4 o 5 ocasiones de gol y ahí tienes que ser certero para poder ponerte por delante y resultados cortos. Va a haber muchos contra equipos que se van a jugar eso. Entonces tenemos que mejorar en esa última toma de decisión, mejorar en esa ocupación de área, como dices, y explotación de espacios exteriores también para poder hacer daño. Pero bueno, en eso estamos. Evidentemente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y vamos a trabajar en ello para tratar de ayudar a los jugadores.
7: Luis García no vol anar molt més enllà del partit de diumenge a Montilivi, un dels equips situats també a la part alta de la classificació. I en tenis, Jaume Munà ha guanyat el número 12 del món, el nord-americà Taylor Fritz, a primera ronda del torneig de Tòquio. El mallorquí s'ha imposat per 6-7, 6-4 i 6-3, i es classifica així per a la següent ronda, on s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria, número 61 del món.
6: I avui a la cultura parlam de la primera jornada del FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
3: Ay, a las tonadas viejas, ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo.
6: Una jornada inaugural que es tancarà amb les actuacions de la mallorquina Maria Hein i també de l'historià Rodrigo Cuevas, a qui escoltau de fons. Abans, però, coneixerem el nom del guanyador del primer premi de novel·la FLEM Magaluf. Seran 4 dies de programació amb una trentena d'artistes. Avui, el magazín de Ràdio Nacional Punt de Fuga s'ha emès en directe des de Magaluf. Allà hem tingut l'ocasió d'escoltar Miquel Ferrer, director del festival.
23: Que la
0: clavar de flemes, que convidaria tothom a que vengui aquí, que vegi que realment, encara que no sigui molt lector, la literatura és una festa, és una convidada a descobrir llibres, i l'Obal de Flem no és per l'autor que tu vens a escoltar, sinó per tot el que descobreixes que no sabies que descobriries, no?
6: Una de les novetats enguany, com deia, és aquest primer premi de novel·la que entrega el festival i que desvetllarà avui hora baixa. Júlia Peró, membre del jurat, diu que ha estat un procés molt emocionant.
4: I ha sigut un procés, ja et dic, com molt emocionant, molt laboriós també, com mig, això, mig racional i emocional alhora, no? S'havia de tenir moltes coses en compte, no? Dins d'aquestes lectures que hem fet al jurat, però estic molt contenta amb el resultat. Realment és de les que he llegit la meva novel·la preferida, així que perfecte que hagi sortit aquesta.
6: Aquesta, però, no és l'única novetat dins d'aquesta sisena edició ja del festival, perquè enguany es posa en marxa també el programa de residències literàries del FLEM, concebut perquè diferents autors puguin desenvolupar durant diversos dies el seu treball creatiu a Magaluf i participar posteriorment en el festival. En aquesta primera edició, les residències comptaran amb Amani Said i Marc Picó, qui diu que ha estat tota una sort endinsar-se durant 10 dies en un lloc tan especial, diu, com Magaluf.
8: Que va ser com, uau, que xulo, tindré 10 dies per realment estar completament desconnectada.
23: Per tu mateixa.
8: Per mi mateixa, i a més en aquest espai com superidíl·lic, saps? He conegut a la Mani, que és l'altre resident, que és meravellosa també, i és una persona molt, molt interessant, perquè som molt diferents, però alhora, vull dir, convergim molt en moltes coses.
6: Així doncs, ja ho sabeu, fins a diumenge teniu una trentena d'activitats, xerrades i la possibilitat d'interactuar amb diversos autors a Magaluf. Recordeu, l'acte inaugural serà avui a partir de les 6:30 i l'actuació de Rodrigo Cuevas serà a les 10:30. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les

0: Ja hi havia ciutadans que s'han apropat a la plaça d'Espanya demanant informació. Una d'elles, na Marta, de 54 anys, just l'any que ve li acaba el contracte.
1: El alquiler me vence el año que viene, mis propietarios no en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
0: I precisament sobre aquest tema també, l'Ajuntament de Palma ha reclamat a la delegació del govern a les Balears que actuï per posar fi a l'acampada per l'habitatge ubicada a plaça d'Espanya. El motiu que al·lega és que hauria vençut el termini comunicat per l'organització a la mateixa delegació per dur a terme la concentració. L'Ajuntament ha indicat que les tendes de campanya impedeixen que els serveis públics municipals puguin dur a terme la neteja i manteniment de la plaça. De la mateixa manera, han advertit que s'han penjat banderes i altres elements a l'estàtua del rei en Jaume i indica que això suposa un perill per a la integritat física de les persones i per a la mateixa estàtua. I acabam amb un darrer apunt, i és que l'IPSalut ha contestat a Benamics, i és que ha negat aquest dijous que la consulta d'identitat de gènere de l'Hospital de Son Espases dugui a terme pràctiques transfobes. Això és la resposta de l'IPSalut. Ens quedam fins aquí, tornem amb més informació al Bolletí de les 5.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: setmana passada, els tres agredits són usuaris d'un centre d'atenció de l'entitat i, segons s'ha denunciat la Guàrdia Civil, cinc individus encaputxats els van propinar cops amb pals i altres objectes contundents. Posteriorment, el van introduir en el maleter de dos cotxes i els van portar a un descampant on es van tornar a agredir amb violència per a posteriorment abandonar-los. Un d'ells, a més, va rebre una punyalada en una cama. Fins aquí la informació de les Illes Balears. Tornem amb el següent butlletí, en el butlletí de les 6. Adeu.
1: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.